0: viure experiències creatives i gaudir d'una ciutat transformada per l'art. Dissabte 20 de juny, a partir de les 18 hores, 40 punts d'exposició per tot el centre de Manacor, convertint els carrers, comerços i espais singulars en espais de creativitat i expressió artística. Veniu a participar de la Nit de l'Art 2.0 a Manacor, Ajuntament de Manacor.
1: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
2: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli. Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli. Esa María, cancanoli.
3: Cancanoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
2: Restaurante italiano, italiano, italiano.
4: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
2: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
1: Italiano, italiano, italiano.

0: I ara anem cap a Santa Margalida per conèixer un poc l'actualitat municipal. Per això ja ens acompanya el primer tinent d'alcalde d'aquest municipi, el senyor Joan Monjo. Senyor Monjo, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, què tal?
0: Bueno, volem xerrar d'uns quants temes importants, no?, que afecten directament en el municipi. I és, en primer lloc, volem xerrar un poquet d'obres, i és el tema d'envelliment del carrer Colom. Unes obres que es van iniciar, però que es van tenir que aturar arrel de, bueno, d'una queixa i denúncia, podríem dir, no?, per part d'uns veïnats. Com està ara mateix aquest assumpte, senyor Monjo?
1: Sí, bueno, les obres del carrer Colom, que són unes obres molt importants, les darreres que varen fer, que les varen començar a damunt l'any 23 i varen acabar pràcticament l'any 25, sí. Quan jo vaig acabar la valia, se mos va retrasar un tema, perquè hi va haver un veïnat que mos va interposar una denúncia en el sentit que volia que li expropiàssim una sèrie, un terrenos, una superfície, que mos demanava de sorda d'uns 600.000 euros a l'Ajuntament, sí. Però que eren un terrenos que jo en tenia, que eren ja de l'Ajuntament. Però això mos va posar un contenciós i mos va retrasar les obres i han tingut una sèrie de problemes en les aigües pluvials que la gent del poble va sofrir l'any passat i de forma intensiva per demòs d'aquell tema. A dia d'avui pues, va sortir la sentència i la setmana passada sí. I l'Ajuntament ha guanyat aquell contenciós en el qual se denuncia que mos va fer aquell senyor, era una denúncia absolutament falsa, va quedar acreditat que aquells terrenos eren de l'Ajuntament i ara se podran acabar les obres quan se posi pressupost per això.
0: Aquestes obres de millora d'envelliment, en què consisteixen, senyor Monjo?
1: Sí, bueno, s'ha fet tot el projecte, sí. Les obres consistien des de, diríem, la rotonda de Capellans fins en el carrer de Sescau, sí. Avenida José Trias, per cert, amb els carrers perpendiculars, una obra que costava de sort d'uns 6 milions d'euros, consistia en canviar tot el que són aigües brutes, aigües netes, xarxa de aigües pluvials també, que precisament el problema que van tenir amb aquell senyor que m'ha posat aquesta demanda és perquè per allà hi posàvem les aigües pluvials que duen les aigües des del carrer Colom fins a la mà. Sí. I no les van poder fer, per això pues, han tingut problemes d'embassament. També un canvi de mobiliari urbà, augmentar les zones peatonals, vull dir, les zones peatonals són de 5 metres, sí. Millorar les infraestructures que tenim allà. També han fet uns aparcaments que s'han... Ja estaven fets els aparcaments, però s'han dotat d'unes instal·lacions solars fotovoltaiques amb una potència suficient per alimentar tota la part de l'alumbrat públic d'una tercera part de Can Picafort. Vull dir, tot això ja està fet, se va acabar damunt l'any 2025, però això altre món va quedar un poc a l'espera perquè no podíem entrar a dins d'aquesta propietat.
0: Aquí ara, com deia, aquest contenciós queda completament arxivat. Ja els ha donat la raó a l'Ajuntament de Santa Margalida i gràcies a això podrà fer efectiva la finalització d'aquestes obres. Unes obres que, com bé ens deia el senyor Monjo, bueno, ha estat un canvi integral, pràcticament, de lo que és la imatge, no?, d'aquesta zona, no, senyor Monjo?
1: Sí, vull dir, tota tot el que és el Consell Assessor de Turisme estan molt contents, han participat d'una manera activa en tot el que s'ha fet,
0: sí.
1: I jo crec que tots els veïnats, els residents, els turistes, tots veuen una millora important que durarà anys. Mm-hmm. Ara, lo important és, quan se fan obres, sí. Pues pensar que també s'han de mantenir. Mm-hmm. I s'han de mantenir significa que l'Ajuntament ha de dotar suficientment les partides mm-hmm. per gastar dobbers i que la part de manteniment, mm-hmm. de neteja, de jardineria, mm-hmm. sigui suficient per donar una bona imatge. Això és una part important. I l'altra part important és que agafar les mesures oportunes en la policia i en tot, de que la gent, els turistes, els residents, mm-hmm. també mentalitzen-los de que no han d'embrutar tant.
0: Mm-hmm. Ara m'ho comentava policia. Són altres les qüestions també que volem comentar amb vostè, i és que, bueno, hi ha una manca d'efectius, no?, de la policia municipal, senyor Monjo.
1: Sí, bueno, més que tema policia, jo ho englobaria dins un tema de personal, vale. Global. Mm-hmm. Sí. També el tema de policia també és el que més afectat està. Mm-hmm. El tema de policia és un tema que no és solament Santa Margalida, sí. O Muro, o tal, no. És, jo crec que afecta a tot Mallorca. Uh-huh. I el problema és que hi ha unes 7.000, entre 6.500 i 7.000 places de policies a lo que és les Illes Balears, uh-huh. i de policies, només en tenim de sort de 6.000.
0: Sí.
1: En la qual tenim menys policies que places, uh-huh. i això significa que els policies pues, no tenen un puesto fixo, trien a on volen anar,
0: clar.
1: I n'hi ha molts que són de la part de Palma, uh-huh. tenen Palma i Calvià i Llucmajor més a prop que el nord de Mallorca, i per una altra part, també els sueldos no són iguals a tot Mallorca, en la qual els policies, clar. Van allà on les paguen més.
0: Sí.
1: I sí. Aquesta mobilitat en aquest moment fa que nosaltres tenim manca de policia. Això ha agravat amb unes mesures que a jo no me varen agradar en absolut, uh-huh. que és que el que l'Ajuntament s'havia compromès a pagar a tot, no solament en els policies,
0: sí.
1: en els policies, en els auxiliars administratius, mm-hmm. en els administratius, és gent que fa que són laborals,
0: sí.
1: també, i fan feina en el centre cívic,
0: mm-hmm.
1: o en el centre, de la tercera edat, o en el tema de la jardineria i de totes els peons i la brigada d'obres,
0: sí.
1: les varen prometre que les pagaríem mm-hmm. un plus si no estaven de baixa l'any 2025.
0: Mm-hmm.
1: Ha vengut el moment de pagar-los i no les han pagat aquell plus. Mm-hmm. I jo crec que això el que fa és desincentivar el personal, i això m'apareix que no és l'adequat.
0: Mm-hmm.
1: L'adequat és pagar més en els que fan més feina i menys en els que en fan menys. Per això havíem posat aquell plus en aquell sentit,
0: sí.
1: i qüestions que no venen en el cas, pues, no s'ha pagat, i això fa que tot el personal en general està descontent amb
0: sí.
1: això,
0: mm-hmm.
1: i també la policia amb un altre tema, que hi ha hagut un canvis que no s'han explicat suficientment, pues, uh-huh. també no estan massa contents.
0: Uh-huh.
1: Hi ha molta de gent de baixa.
0: Uh-huh.
1: Sí, per això jo crec que s'incentivar que la gent estigui de baixa,
0: sí.
1: que no és bo.
0: Uh-huh.
1: I així nosaltres teníem un plus de que si tu no estàs de baixa cobraves més,
0: sí.
1: llevar aquell plus crec que és molt negatiu per l'Ajuntament.
0: Doncs esperem que en qualsevol moment se pugui solucionar aquesta qüestió. Senyor Monjo, primer tinent Batlle de l'Ajuntament de Santa Margalida, com sempre és un plaer que ens acompanyi i que bueno, ens apropi tota la informació que afecta directament en aquest municipi. Li desitgem que tingui un molt bon cap de setmana, senyor Monjo.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
2: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
3: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
4: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis. 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.

Molts municipis de les illes celebren Sant Pere i un d'ells és Escorca, que celebra la seva festa local precisament el 29 de juny, que és Sant Pere, que és el patró de la localitat juntament amb Sant Llorenç, que es celebra a l'agost. Com que Escorca és un municipi singular de la Serra Tramuntana, principalment de muntanya, i on es troba el Santuari de Lluc, les seves festes tenen un caràcter molt diferent, més tradicional, religiós i cultural. Els actes destacats és l'ofici solemne de Sant Pere, el dia 29 de juny, que es celebra la missa tradicional en honor a el patró, sovint a l'església Sant Pere d'Escorca, una de les esglésies gòtiques primitives més antigues de Mallorca, que data del segle XIII, on es mateix santuari de Lluc. Concerts i actes culturals al voltant d'aquesta setmana, de finals de juny, s'organitzen petits concerts de música clàssica o coral amb la participació habitual dels blauets de Lluc, mostres de cultura popular i ball de bot. Activitats a la natura, l'Ajuntament sol aprofitar aquests dies per promoure rutes guiades de senderisme per municipi o activitats familiars a l'aire lliure que posen en valor el patrimoni natural de la serra. Tots aquests actes estan organitzats per l'Ajuntament d'Escorca. Però ja ho saben, si volen gaudir d'aquesta festivitat de Sant Pere a Escorca, doncs no ho dubtin i vagin i gaudeixin també d'aquest entorn idíl·lic de la Serra de Tramuntana, Mallorca. Hem arribat a les 12 del migdia i 16 minuts.

0: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
2: Esbrollador.
3: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
2: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
3: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.

conèixer informacions que ens arriben dels diferents municipis de les nostres illes, i en aquest cas de Marratxí, ja que l'Ajuntament donarà aquest proper dilluns el tret de sortida a les festes de Sant Marçal 2026, amb la mullada de coloms a la plaça. Serà a les 19 hores. La lectura d'espregó a càrrec del Club d'Esplai Utopia Jovent Pont d'Inca, dins l'església, a les 7 i quart, i un concert de la coral Veus de Marratxí, amb la participació de la coral Vilacanta, a les 7 i mitja. L'acte comptarà amb la presència d'Esbala de Marratxí, Jaume Llompart, la regidora de Cultura, Carmen Canyelles, així com d'altres membres de la corporació municipal. L'acte donarà el tret de sortida a una setmana d'activitats festives que tindran lloc del 22 al 30 de juny, i compliran diversos espais del municipi amb propostes per a tots els públics. La programació es pot consultar a la plana web www.marratxí.es/festes-sant-marratxí.

0: una cita imprescindible per descobrir el talent local, viure experiències creatives i gaudir d'una ciutat transformada per l'art. Dissabte 20 de juny, a partir de les 18 hores, 40 punts d'exposició per tot el centre de Manacor, convertint els carrers, comerços i espais singulars en espais de creativitat i expressió artística. Veniu a participar de la Nit de l'Art 2.0 a Manacor, Ajuntament de Manacor.
1: Ràdio Balear, la nostra ràdio.

Vamos a hablar de la Nit de l'Art 2.0, que se llevará a cabo en Manacor. La Nit de l'Art 2.0 de Manacor se celebrarà aquest dissabte i oferirà als visitants una experiència cultural immersiva i molt variable. L'art unirà el potent sector comercial de la ciutat amb l'objectiu d'aconseguir crear un esdeveniment molt especial en el qual participaran més de 50 artistes repartits en 40 espais. A més, hi haurà activitats addicionals com a tallers, performance, accions col·lectives, una instal·lació artística participativa, una desfilada de moda i moltes altres propostes que fomentaran la creativitat, la participació i l'expressió artística al llarg de la vetllada. La Nit de l'Art 2.0 Manacor començarà amb la inauguració de Mirades al Balcó, una mostra de teles dels membres del grup Ginart a les 18 hores a la plaça del Convent. Miquel Oliver, Batlle de Manacor, exposa les claus d'una nit que posarà en relleu el potencial de la ciutat en diferents camps. Y vamos a seguir hablando de más cuestiones, de otros asuntos que afectan a la part forana.

0: Aquest estiu torna a intensificar-se el debat sobre la saturació turística a les Illes Balears. Normalment es xerra de mobilitat, habitatge o impacte ambiental, però avui volem abordar una dimensió que sovint queda en segon pla, la salut mental. La Federació de Salut Mental de Mallorca ha advertit que la pressió turística també pot afectar el benestar emocional de la ciutadania i especialment de les persones que treballen en el sector. Per xerrar-ne avui ens acompanya el president de la Federació de Salut Mental de Mallorca, Guillem Fabré. Guillem, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bueno, volíem començar aquesta xerradeta demanant, la federació ha fet una crida perquè la salut mental formi part del debat sobre la saturació turística. Per què considereu que és un tema prioritari?
1: Jo crec que aquest debat que hem iniciat aquí a Balears sobre l'impacte que té la principal activitat econòmica de les petites, que és el turisme, necessàriament ha d'incorporar un concepte clau, que és la gestió de tota aquesta activitat econòmica, i a dins d'aquest debat, a dins d'aquest debat de com hem de gestionar aquesta activitat econòmica, que evidentment si se sustenta el 85% del PIB que tenim a Balears, hi ha d'entrar, sí o sí, la salut mental, perquè de qualsevol manera l'afectació que té sobre la salut mental de tots els ciutadans i ciutadanes de Balears, l'impacte turístic, és un tema per nosaltres fonamental.
0: Quan xerram de salut mental en aquest context, de què estem xerrant exactament, Guillem?
1: Bé, estan xerrant de que diguéssim, estructuralment tenim una sèrie de dificultats, tenim dificultats amb habitatge, tenim dificultats en el cost de la cistella de la compra, tenim dificultats en el que és l'accés en el món laboral i moltes vegades la manca de professionals per cobrir una sèrie de necessitats laborals, que per tant això té un impacte en molt de resta de professionals, i és evident que aquí el turisme i la gestió del turisme té un paper fonamental.
0: Sí.
1: Per tant, és evident que tots aquests elements impacten en el benestar emocional de les persones i en alguns casos aquesta manca de benestar emocional se tradueix en una patologia, per tant, en un trastorn mental. De la mateixa manera que estem parlant i que hem posat en una taula, hem duit en el debat tots aquests elements, a veure com hem de gestionar els fluxos turístics, com hem de gestionar l'entrada de turistes, de visitants, a l'aeroport, a l'esport, etcètera, etcètera, crec que la salut mental també està present en aquest moment.
0: Les Illes van superar els 19 milions de turistes durant l'any passat. Quines conseqüències té aquesta pressió sobre el benestar emocional dels residents?
1: Sí, ho deia fa un moment. Sí. És a dir, jo crec que el fet d'utilitzar immobles per usos turístics, quan posin els habitatges per la gent que visant de forma continuada en aquestes illes. Quan ens trobam ciutats amb una pressió humana important, quan estan superant pits de pressió humana d'una forma més freqüent,
0: sí,
1: és evident que tot això ens causa un impacte damunt cadascú de nosaltres. Això, evidentment, té una conseqüència directa sobre el nostre benestar emocional. Per tant, això és un element on dic que no se pot escapar des de baix. I la Federació de Salut Mental de Mallorca s'abrinda a estar present en aquest debat i aportar propostes, aportar idees en aquest àmbit de macrogestió que necessitem fer de la principal activitat econòmica d'aquestes illes, que és el turisme.
0: El problema de l'habitatge és una de les grans preocupacions actuals. Quina relació hi ha entre les dificultats d'accés a l'habitatge i la salut mental, Guillem?
1: Això és bàsic. Moltes vegades no hem de confondre del àmbit de salut mental, diguéssim, l'afectació biològica de l'esforçament biològic de la gestió del benestar emocional en trastorn mental. Moltes vegades el trastorn mental no ve d'una afectació biològica, ve d'una situació social. És a dir, una persona no pot accedir a un habitatge, o en tota la seva família viu a un infrahabitatge, amb unes condicions d'habitabilitat mínimes. Qualcú me pot explicar com aquesta persona, com aquesta família pot tenir una adequada salut mental, com el seu benestar emocional no se pot voler afectar per aquestes circumstàncies. Nosaltres, en el nostre dia a dia, ens trobem que el primer que hem de resoldre dins el nostre àmbit de les entitats de salut mental que formen part de la federació, el primer que hem de resoldre perquè les persones tinguin una base adequada per millorar el seu benestar emocional, són qüestions de l'àmbit social, és a dir, és tenir un habitatge. El gran esforç que feim ara a les entitats de salut mental és precisament dotar-nos d'habitatge per poder-lo accedir, per poder permetre que persones que tenen un problema de salut mental puguin tenir aquesta base mínima per millorar.
0: També alertau sobre la situació dels treballadors i treballadores del sector turístic, perquè són un col·lectiu especialment vulnerable.
1: Sí, crec que per diversos motius, per la pròpia dificultat moltes vegades en realitzar determinades activitats, però també el mercat laboral del sector turístic se troba amb un problema, i és que molta gent no pot venir a Mallorca, a Balears, a fer feina perquè és inassumible per a pagar un lloguer una temporada, durant la temporada aquí a Mallorca. No? Per tant, això té una traducció també a nivell de pressió a la resta de persones que fan feina en el sector turístic, perquè la feina de qualsevol manera ha de sortir. No?
0: Sí.
1: Per tant, això és un tema que s'ha d'abordar aviat d'una forma estructural, per veure com se pot solucionar aquest problema, però també prestar el suport necessari a aquestes persones que se troben en una situació de sobrepressió emocional i que moltes vegades insistim, això se tradueix no només en un trastorn d'ansietat simple, sinó després en patologies que poden ser més greus.
0: Guillem, què es podria fer per protegir millor el benestar emocional de les persones que sostenen el principal motor econòmic de les illes?
1: Ja he dit, jo crec que és un signe dels temps intentar trobar solucions fàcils a problemes difícils. I això quasi mai funciona. Per tant, solucions fàcils no n'hi ha. Evidentment, s'han de cercar per part de molts de sectors, evidentment això escapa dins l'àmbit de salut mental, s'han de cercar solucions estructurals, és a dir, com poden dotar d'habitatge, com poden facilitar que la gent que se necessita per fer feina en el sector turístic i tant d'altres sectors, agrícoles, això escapa ja, va més enllà del sector turístic, puguin venir per tenir la mà d'obra necessària i que, per tant, la pressió de qualque manera que recau damunt dels treballadors sigui justa, és a dir, s'adequada.
0: Sí.
1: I, per altra banda, també donar suport a totes aquelles persones que actualment se troben en una situació de dificultat degut a tota aquesta problemàtica estructural, donar-los els mitjans necessaris perquè puguin superar aquesta situació de dificultat i de malestar emocional. No? Per tant, aquí, això ja m'ho diu dues coses. Una, que aquesta situació té un impacte damunt del sistema sanitari i que té un impacte també damunt del sistema de protecció social. Per tant, tot això no m'ho surt gratuït. El que m'ho convé és cercar solucions estructurals per millorar el benestar emocional de les persones i que això no derivi amb un trastorn mental ja dins l'àmbit patològic.
0: Si haguéssiu de resumir en una frase el missatge que voleu traslladar avui, quin seria, Guillem?
1: Bé, seria... Jo crec que partiria d'aquesta dada, segons l'estudi sobre l'evolució de la incapacitat temporal i sinistralitat a Espanya, augmenten un 88% els treballadors assalariats que tenen una incapacitat temporal per problemes de salut mental i que sabem que les baixes laborals aquí a Balears la major part deriven d'un problema de salut mental, també. Per tant, jo crec que la frase que diria, el titular que posaria seria tenim un problema de salut mental derivat de la pressió humana aquí a València.
0: Hem xerrat de la relació entre saturació turística i salut mental, una perspectiva que cada vegada guanya més pes en el debat públic. Guillem Febrer, president de la Federació Salut Mental de Mallorca, agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat per ajornar-nos a entendre com factors com l'habitatge, condicions laborals o la manifestació poden influir en el nostre benestar emocional. L'ho dit, moltes gràcies per haver-nos estat acompanyant aquests minuts aquí a la sintonia de Ràdio Balear.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i estem encantats sempre de participar en els vostres programes i poder arribar a tanta gent gràcies a la vostra feina.
0: Gràcies, bon dia, adeu.
1: Adeu, bon dia. Ràdio Balear.
2: Esbrollador.
3: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
2: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
3: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo. Radio
0: Pues llegamos al final de nuestro matinal, 3 minutos y serán las 2, así que ya vamos recogiendo nuestros papeles, nuestros temas que teníamos por aquí desperdigados en la mesa, pero eso sí, regresaremos el próximo lunes a la misma hora a partir de las 11 en directo a la sintonía de Radio Balear. Ahora a las 2, boletín informativo, también información deportiva, pero ya saben que Radio Balear les sigue acompañando durante toda la tarde de este viernes y el fin de semana. Así que no desconecten. Gracias por acompañarnos. Hasta el lunes. Adiós.

Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana, una pinzellada a la memòria. 15 anys, Patrimoni Mundial UNESCO, Consell de Mallorca.

0: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
1: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
2: L'art torna a prendre els carrers de Manacor en una nova edició de la Nit de l'Art 2.0, una cita imprescindible per descobrir el talent local, viure experiències creatives i gaudir d'una ciutat transformada per l'art. Dissabte 20 de juny, a partir de les 18 hores, 40 punts d'exposició per tot el centre de Manacor, convertint els carrers, comerços i espais singulars en espais de creativitat i expressió artística. Veniu a participar de la Nit de l'Art 2.0 a Manacor, Ajuntament de Manacor.
3: Bufete Sánchez Toral, assessoria fiscal, jurídica, laboral, contabilidad, nóminas, rentas, extranjería, inspecciones, autónomos, pequeñas y grandes empresas, con el mejor trato personal. Bufete Sánchez Toral, en la calle Ter número 21, tercero polígono de Son Fuster y Aragón 40. Teléfono 971 21 35 43.

0: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis, 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
1: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
2: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es la jungla de José Antonio Avellán.
3: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.

0: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema: Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis. 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
1: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2 Radio Sport.
2: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es la jungla de José Antonio Avellán.
3: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.

L'art torna a prendre els carrers de Manacor en una nova edició de la Nit de l'Art 2.0, una cita imprescindible per descobrir el talent local, viure experiències creatives i gaudir d'una ciutat transformada per l'art. Dissabte 20 de juny, a partir de les 18 hores, 40 punts d'exposició per tot el centre de Manacor, convertint els carrers, comerços i espais singulars en espais de creativitat i expressió artística. Veniu a participar de la Nit de l'Art 2.0 a Manacor, Ajuntament de Manacor.

Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.